0: Los jóvenes de la Puerta del Sol quieren que nadie les robe su historia. Y por eso dejan pruebas de que una vez se convirtieron por unos días en los protagonistas de su tiempo. Por eso hay tanta gente entrevistando a tanta gente con micrófonos pequeños.
1: Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio.
0: Los jóvenes son arrogantes, creen saber todas las respuestas, no se comprometen. Eso dicen los mayores. Vale. Puede que los viejos, como dijo Shakespeare, desconfíen de la juventud porque alguna vez también fueron jóvenes. Pero ahora quizás toque confiar en ellos, escucharlos, porque les toca escribir su relato y también el nuestro. Hasta el lunes, Juan Ramón. Que paséis buena semana.
2: Gracias, Eva Garoja. Hasta el próximo lunes.
1: Sin pensar en la vuelta, porque estábamos lejos y a salvo.
2: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Tiempo para la información en Radio Nacional de las emisoras territoriales de la pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dijous 1 d'octubre, són 7:45 del matí. Compte enrere per a la votació dels decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats, amb la incògnita sobre què votaran els socis d'investidura. El govern espanyol necessita el suport dels partits independentistes i enmig de les negociacions contra rellotge, l'enigma és què acabarà votant Junts, mentre que Esquerra ja hi ha assegurat el seu vot. En breu en parlem, tot en un dia en què entra en vigor la nova normativa de trànsit. Entre les mesures més destacades, atenció als motoristes. És obligatori l'ús de guants de protecció i calçat tancat, tant per als conductors com per als passatgers, i aquells que circulin en patinet elèctric han de tenir mínim 15 anys i portar casc, que també és obligatori per als ciclistes. Avui tornem a estar pendents de les pluges. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per precipitacions que afectaran el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A Emet, Jordi Urios.
5: Bon dia. Avui a Catalunya la situació meteorològica es pot complicar a partir del migdia perquè s'esperen ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, menys probables a Girona, però que a la resta del territori poden deixar precipitacions localment fortes o molt fortes durant la tarda, especialment a la depressió central de Lleida, així com a Tarragona, més cap a la meitat sud. A partir de les 2 de la tarda, perill important a la depressió central de Lleida i a Tarragona perquè poden donar-se acumulats importants en poc temps, que poden assolir o superar els 30 litres per metre quadrat en una hora. En 12 hores, al litoral i pel litoral sud de Tarragona podrien acumular-se fins a 100 litres per metre quadrat, i atenció al sud-oest de Tarragona a la nit, perquè les pluges podrien ser persistents. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens a la Vall d'Aran, a Girona i a l'extrem interior de Tarragona, amb valors que avui seran de 29 graus de màxima a Girona i Lleida, 27 a Tarragona, 26 a Barcelona. Durant els pròxims dies baixaran una mica les temperatures, o de forma més notable a alguns punts continuarà la inestabilitat com a mínim fins al dilluns. És una informació d'AEMET.
4: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous, destacant aquests dos accidents que hem tingut al vessant Llobregat. Un ha estat a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, que talla encara dos carrils de circulació, provocant un quilòmetre i mig de retencions. El segon accident també recordem que ha estat a la A2, però a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, on ja provoca fins a 7 quilòmetres de cua, estan a la A2, com també a la B23. Per altra banda, destaquem un nou accident, en aquest cas seria el tercer, doncs de tot just fa uns minuts, ha estat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, doncs talla un carril i també provoca 2 quilòmetres de retencions intermitents. El quart accident que tenim a hores d'ara actiu ha estat a la C25, també de tot just fa uns minuts, entre Gurb i Folgueroles, en direcció Lleida, i que també talla un carril de circulació, provocant però 1 quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. A 24 hores perquè comenci la votació dels decrets d'habitatge al Congrés, el govern espanyol encara no té assegurat els suports necessaris per tirar-lo endavant. Entre d'altres, el dels partits independentistes i el de Junts encara és una incògnita. Míriam Andreu, bon dia.
7: Bon dia. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, no avança el sentit del seu vot al ple de demà, però assegura que defensaran els interessos de Catalunya.
8: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país. Ho hem demostrat moltes vegades.
7: De la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, avança que hi votaran a favor, tot i que creuen que els decrets no són suficients per abordar la crisi de l'habitatge.
9: Votaremos a favor de los dos decretos, como no puede ser de ninguna otra manera, porque estamos a favor de intentar resolver las emergencias y las urgencias en el ámbito de la vivienda, pero también está bien, y déjemelo decir, que nos parecen claramente insuficientes.
7: PNB i Podem tampoc han determinat el sentit del seu vot.
4: Gràcies, Míriam. En paral·lel, el sindicat de llogateres ha convocat protestes a tot Espanya per exigir l'aprovació de les mesures de l'executiu per blindar l'habitatge. I a Barcelona, mig centenar de tendes de campanya han passat la seva segona nit a la plaça Catalunya, on esperen quedar-se com a mínim fins divendres. Tot això mentre els Mossos investiguen les causes del suïcidi d'un veí de l'Hospitalet que diversos sindicats de l'habitatge vinculen precisament a aquesta crisi habitacional. Els expliquem en aquest sentit que el nombre de llogaters ha anat en augment en detriment dels propietaris en l'última dècada. Segons dades de l'INE recollides per l'IDESCAT, el nombre de persones que viuen de lloguer ha pujat del 28% al 2013 a gairebé el 50% al 2025 i s'accentua sobretot en la franja dels 30 als 44 anys. D'altra banda, es dupliquen els arrendataris en la franja dels 45 als 64. Un de cada quatre ho són. I a tot això continua també la situació de sensellarisme a Barcelona, on el 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes, una de cada quatre han estat víctimes de porofòbia, segons la Fundació Arrels. Marga Esparta.
10: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults o humiliacions i també la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament aporofòbia, com explica el José Luis Miralles.
11: Si me iba a dormir a Hospital del Mar, porque se estaba más tranquilo allí. Pero bueno, un día en la guagua, entraron cinco chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Yo dije, porque a mí no. Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, con repugnancia, por el hecho de estar en la calle.
10: Des d'Arrels recorden que aquesta situació la pateixen perquè viuen al carrer. Si tinguessin un sostre, tot això no els estaria passant. Des d'Arrels també insisteixen que l'augment dels discursos d'odi agreugen la situació d'aquestes persones.
4: El Parlament de Catalunya avui acaba el debat de política general. En la segona jornada aquest dimecres, els socis de govern, Esquerra i els Comuns, han aprofitat l'examen de mig mandat per apujar el to i avaluar l'estat dels compromisos pendents. Lorena Enns.
12: Els socis han exigit ahir avenços tangibles per sostenir la legislatura. Esquerra ha retret al president manca d'ambició i de lideratge. Els republicans han ofert a ella la seva col·laboració, però avisen, si no compleix amb els compromisos pendents, trontollarà l'estabilitat de la legislatura. Josep Maria Jové i Salvador Illa.
13: Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada.
14: Agraeixo el suport que van donar a la meva investidura. Per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
12: Els Comuns, de la seva banda, reclamen al govern valentia contra l'especulació en habitatge i retreuen al president que faci anuncis que es queden, diuen, a mig camí. Jéssica Albiach, de nou, el president.
15: Que van pactar el govern amb els Comuns un règim sancionador i un cos de 100 inspectors per multar, per sancionar a qui està especulant amb l'habitatge i vostès no han posat multes.
14: Seran sancions, tal com preveu la llei. En alguns casos, anava a dir una paraula, no, vull ser prudent. Contundents.
12: I confia en tancar un acord per prohibir la compra especulativa a l'octubre. Ella ha tancat la segona jornada amb dos anuncis. Proposa que el Parlament impulsi al Congrés una iniciativa per endurir les penes del Codi Penal per la tinença il·lícita d'armes i 20.000 places residencials noves per persones grans i amb discapacitat fins al 2030.
4: Des de l'oposició, Junts demana reprovar el president a la cambra. La presidenta del grup parlamentari Juntaire, Mònica Sales i Illa.
16: I anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
14: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
4: I avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, una jornada en la qual entitats independentistes com l'ANC han convocat mobilitzacions a Barcelona, Tarragona i Lleida. D'altra banda, avui és previst que quedi vist per sentència el judici a quatre policies per la seva actuació l'1 d'octubre, quan l'activista Roger Espanyol va perdre un ull. En aquesta darrera sessió declararan els acusats Maria Huguet.
17: Es tracta de l'escopeter, dos sotsinspectors i un inspector de la Policia Nacional. Diversos policies que han comparegut al judici van justificar l'actuació pel clima de violència que atribuïen als manifestants, mentre alguns testimonis presencials ho van negar. Segons el relat de Roger Espanyol, la càrrega policial contra ell va ser conseqüència d'una represàlia. En la sessió d'aquest dimecres, experts dels Mossos d'Esquadra han descartat que l'escopeter, acusat de lesionar-li l'ull, disparés una bala de foam directament contra ell.
18: Sembla que aquesta crònica té algun problema de so.
17: D'altra banda, conclòs també que diversos agents podrien haver interferit en el seu camp de visió, el que reforçaria la tesi absolutòria de la Fiscalia. Les acusacions, per contra, demanen entre 9 i 13 anys de presó per lesions greus, tortures i delicte contra la integritat moral.
18: Gràcies, Maria. D'altra banda, el pare del nadó presumptament maltractat a Barcelona declara avui a petició pròpia davant el jutge. L'home en presó preventiva compareix per segon cop a la causa. La Fiscalia el considera responsable de les lesions greus que presentava el menor, mentre que l'entorn familiar i la mare del nen han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare. Aquest dimecres, sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau han declarat que no van veure cap indici de maltractament ni lesions greus en el nen. Sí que han coincidit en descartar que un dels hematomes que presentava el nadó el produís una sonda urinària, com mantenien els pares. El menor evoluciona favorablement en una família d'acollida. I atenció als conductors, perquè a partir d'avui entra en vigor el nou Reglament General de Circulació, uns canvis que posen el focus en ciclistes, motoristes, conductors de patinet i vianants. Sergi Bassoles.
19: La resposta a la pregunta què canvia a partir d'avui no és senzilla. Són múltiples els canvis normatius que entren en vigor. Ara bé, patinets, bicicletes i motocicletes són els col·lectius més afectats. Comencem, doncs, pels conductors de patinets, perquè la nova normativa fixa, entre d'altres mesures, edat mínima. Pere Navarro, director de la DGT, en declaracions a les mañanes de Radio Nacional.
20: Casco obligatorio, 15 años, edad mínima y tercero, luz encendida para favorecer su visibilidad.
19: Un altre dels col·lectius on posa el focus la nova norma als ciclistes i la seva protecció. I aquí els conductors d'automòbils haurem de tenir-ne especial precaució.
20: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno, comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
19: On també incideixen els canvis de la normativa és en la indumentària de motoristes i dels seus acompanyants. Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC.
21: Els guants i del calçat tancat aplica no només al conductor, sinó també a l'acompanyant, al paquet.
19: I en quant a la balissa B-16 des de la DGT desmenteixen algunes fake news i recorden que el seu ús continua sent obligatori.
18: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça s'imposa al Roma en la Champions femenina. Josep Capel, bon dia.
22: Bon dia. Victòria golejada del Barça a la segona jornada de la Champions a camp de la Roma per 0-6 amb doplet de Caroline Graham Hansen, un altre doplet de Claudia Pina, a més d'un gol d'Oladipo en pròpia porteria, encara la primera part, i ja per acabar, Eva Pajor va posar, com dic, el 0-6 final. Recordem que la primera jornada també van golejar les blaugranes, en aquest cas per 5-2 al París, a l'estadi Johan Cruyff. Dos partits, dues victòries, dues golejades. El proper partit, la tercera jornada, serà el 29 d'octubre a camp del Koge danès. Abans, però, toca partit de Lliga clàssic contra el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou aquest diumenge a les 5 de la tarda.
18: Amb Waterpolo, el Zodiac Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest dimecres campió de la Supercopa d'Europa després de derrotar el Marsella. Germà García, bon dia.
23: Bon dia i bona hora. L'Atlètic Barceloneta es va proclamar ahir per segona vegada la seva història supercampió d'Europa. Va aconseguir aquest títol després de vèncer per 10-8 al Marsella francès. Un partit en el que la primera part va ser tota pràcticament de l'equip mariner. Va arribar a tenir una màxima renda de 4 gols amb el 8-4 al descans. A la represa, en un tercer quart nefast en el que no van marcar cap gols, es va apropar una mica al conjunt francès, però al final, gràcies als 4 gols que va aconseguir el conjunt mariner, van aconseguir guanyant per 10-8. Màxim golejador, el jugador hongarès de l'Atlètic Barceloneta, Vince Vicvari, amb 3 gols, els 3 segons.

0: davant el potent PAOK grec per 93 a 78. I avui comença el festival Petits Camaleons.
1: Vuit temps mort, si us plau, i que algú m'expliqui què m'està passant, per què...
0: Els Amics de les Arts seran els encarregats de donar el tret de sortida amb un concert inaugural al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Artistes com els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band, Alosa, Sidoní o Renaldo i Clara actuaran des d'avui fins aquest diumenge en aquest festival familiar. Sí.

0: 5 continentes. Un programa realizado por el área de internacional de Radio Nacional de España.
1: Comenzamos 5 continentes con una mirada europea.
2: Se cumple ese mes de la suspensión de Schengen con España. El gobierno italiano debe
3: decidir. El primer compromiso de la coalición de voluntarios fue reforzar de manera urgente las defensas aéreas ucranianas.
4: Medio año después sigue sin aparecer en el horizonte ningún desenlace definitivo para esta guerra.
5: Serbia no tiene intención de dejar de reconocer a Ratko Mladic como un héroe.
6: La contribución francesa a la Unión Europea, pero sin concretar mucho y evitando el cuerpo a cuerpo con el resto de candidatos.
0: 5 continentes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
7: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
8: Molt bona tarda, pendents d'aquesta hora de l'episodi de pluges. Els veïns de les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han rebut aquest migdia un missatge és alert de protecció civil que avisa de temps violent i demana prudència de cara a les properes hores. Així que ampliem la previsió amb l'AEMET, Jordi Oriós.
9: Durant les pròximes hores s'espera temps inestable i advers a bona part de Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa a Lleida, a Barcelona i a Tarragona. Seran menys probables a Girona. Molta atenció perquè poden ser localment forts o molt forts i a Tarragona podran ser persistents durant la pròxima matinada. Atenció, hi ha perill extraordinari, avís vermell al litoral sud de Tarragona aquesta tarda per acumulats molt grans en poc de temps, que poden ser localment de 90 litres per metre quadrat en una hora i fins al migdia de demà podrien superar els 250 litres per metre quadrat en total. Segueixin les recomanacions de protecció civil a aquesta zona i molta precaució, ja que poden haver-hi inundacions i crescudes sobtades. Evitin les zones inundables. A bona part de Lleida i a la resta de Tarragona aquesta tarda, a més, hi ha perill important per acumulats importants. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i a l'interior de Tarragona, a la resta amb pocs canvis. Avui màximes de 29 graus a Girona i Lleida, 27 a Tarragona, 26 a Barcelona.
8: Continuarem pendents i aquest és un dels sons d'aquest matí.
10: Podem anunciar que, de fet, aquest és el primer desnonament suspès pel decret que es va aprovar el dimarts.
8: És Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, anunciant aquest matí la paralització del desnonament de la Macarena al barri de Sant Andreu de Barcelona, gràcies a un dels decrets que es va aprovar dimarts en el Consell de Ministres. Segons el Sindicat de Llogateres, la Macarena va entrar al pis l'any 2017 pagant 750 euros mensuals, després li van pujar el lloguer als 850 i l'any 2024 el propietari li va proposar seguir pagant aquests 850 euros, però per només una habitació, oferta que ella va rebutjar i a partir d'aquell moment va començar un període d'assetjament i xantatge. Els dos decrets d'habitatge, un dels quals ha servit per aturar el desnonament d'aquesta dona, es votaran demà al Congrés. Podem ha confirmat el seu vot afirmatiu, però a hores d'ara no se sap encara què faran ni Junts ni el PNB. La ministra d'Inclusió i portaveu del Govern Central, Elma Saiz, ha dit al Cafè Idees de Ràdio 4 que continuen negociant a contrarrellotge i demana responsabilitat.
11: Lo que está encima de la mesa es cuestiones que convencen, porque responden al interés general. Estamos hablando en su conjunto de más protección y menos especulación. Así es que quien no esté de acuerdo con esto tan importante, pues tendrá que explicarlo.
8: És dijous, 1 d'octubre, el dia de més notícies que repassem, com sempre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
12: Bona tarda.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana que s'aprovin els decrets sobre habitatge al Congrés dels Diputats.
12: Per evitar, diu, casos com el de la Macarena, menys de 24 hores per la votació, parla de Televisió Espanyola.
13: Però, efectivamente, un marco de mayor protección es el que necesitamos para poder estabilizar estas situaciones y no encontrarnos con casos como el que usted me comenta, ¿no?
12: També ha destacat el fons d'emergència de 25 milions d'euros per evitar desnonaments a famílies vulnerables, tot plegat en l'última jornada del debat de política general, on es votaran les resolucions dels partits, moltes vinculades a l'habitatge, com l'acord entre el PSC i Esquerra perquè un grup d'experts elabori una reforma fiscal per incentivar la compra habitual, mentre que Junts vol reprovar Salvador Illa a la cambra.
8: Avui es compleixen 9 anys del referèndum unilateral de l'1 d'octubre. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a 2:15 manifestacions a la plaça Urquinaona de Barcelona, al balcó del Mediterrani de Tarragona i també a la plaça de la Paeria de Lleida.
12: Aquest matí el president del Parlament ha ofert una compareixença institucional amb motiu d'aquest aniversari. Josep Rull ha dit que espera que l'Estat demani perdó per la violència d'aquell dia i ha parlat també del bloqueig judicial a l'amnistia.
14: Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia, demanem per enèsima vegada que es posi fi a les argúcies legals i al filibusterisme judicial que han dilat en la seva aplicació.
8: Declara petició pròpia el pare del nadó presumptament maltractat quan tenia poques setmanes de vida.
12: L'home en presó preventiva compareix per segon cop a la causa. La fiscalia el considera responsable de les lesions greus que presentava el menor, mentre que l'entorn familiar i la mare del nen han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare. La progenitora, però, ha reconegut que algun cop havia estat brusca amb la criatura.
8: Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid als majors de 60 anys, col·lectius de risc i personal essencial el proper dilluns 5 d'octubre.
12: Això és dues setmanes més tard respecte a les campanyes anteriors perquè enguany les vacunes presenten una composició nova amb les soques i les variants actuals, el qual garanteix més protecció per a la població. Montse Martínez, de Salut Pública.
8: Escolta, després l'escoltarem. I de la cultura, Mamma Mia arriba a Barcelona.
12: El musical basat en les cançons d'Ava, que ha tret més de 30 milions d'espectadors a tot el món, arriba al Teatre Tívoli amb una escenografia renovada i un elenc encapçalat per Anna Lagares i Mireia Portas.
8: Tot així més, gràcies Anna, quan passin 10 minuts a les 2 de la tarda. Ara anem a veure com se circula per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
15: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Volem comentar, però, un parell d'incidències. Per una banda, unes obres. Ens informen a la C-17 del tram de la Garriga que provoquen aturades d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. Per tant, problemes en aquest tram de la Garriga, C-17, direcció Barcelona, com dèiem, per obres. I un accident a la Nacional 240, a Juneda. A la punta de l'accident, si dona pas alternatiu, això complica un pèl al trànsit en totes dues direccions en aquest punt de Juneda. Com us dèiem, Nacional 240, accident. A la resta de la xarxa viària, circulació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: Edició migdia. Elena Pérez.
8: Si el seu fill o filla menja o dorm poc, demana que l'acompanyin a l'escola, no vol quedar amb ningú, no expressa els sentiments o s'enfada fàcilment, probablement i només probablement pugui estar patint algun tipus d'assetjament escolar. Segons les dades del Registre de Violències de l'Alumnat, el curs 2025-2026 es van detectar més de 2.200 casos d'assetjament escolar a Catalunya. Aquest abús de poder deixa qui rep la violència en una situació de vulnerabilitat o indefensió i, tot i que han millorat els protocols, l'abordatge d'aquesta violència continua sent un repte pel sistema educatiu. Ens ho explica en el següent reportatge la Laura Hurtado.
16: A l'infantil era un aïllament. A primària comencem amb els insults i les primeres agressions i a secundària totalment agressions ja molt heavy.
17: Jo li deia als professors, li deia, oi, que està passant això, no sé què, no sé quants. Deien, no, però això és cosa de nens, a l'estiu això passarà i no... I què és cosa de nens? I no, no era cosa de nens, això passava cada dos per tres, vaig deixar d'anar perquè... Ni jo em veia com per anar, ni els meus pares...
16: A infantil el problema que jo tenia era que portava un parxe. A mi em deien pirata o em deien bizco o gafotes per un estrabisme que jo tinc a l'ull dret.
17: Jo em vaig estar descobrint, vaig veure que era una persona trans i tot això, i es metia un món amb mi, m'assetjaven un món.
18: Acabem d'escoltar les històries del Brian, que va patir assetjament escolar fa 12 anys, i la Noa, que ho ha viscut més recentment. Tots dos coincideixen en un aspecte. El centre no va actuar o fins i tot va negar la violència.
16: No sabia què fer, perquè sempre que demanava ajuda, les persones adultes, que en aquest cas eren els profes, els docents, evidentment, parlaven amb aquests nanos, però això magnificava, perquè no tenien cap càstig aquestes persones. Era només anar a parlar amb la persona que ha fet bullying i et trobaves a les hores o el dia següent que et deien el xivato, li has dit al profe de turno i ara te vas a enterar. I això és el que em feien sempre.
17: No, però era una cosa de PowerPoint, de que no es té que assetjar, que hi ha una bústia d'assetjament per si vols quedar això, o sigui, tampoc anava molt dins cap al tema.
18: Actualment existeixen protocols que s'han de seguir quan es detecta un possible cas a l'aula, tot i això no sempre funcionen. Escoltem Meritxell Plana de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar i la Noelia Rebón, advocada experta en aquesta matèria.
19: El camí és seguit com el sap. Ara, com es fa punt per punt, no ho sap ningú. Moltes vegades el que ens trobem és que les escoles són les mateixes que se senten perdudes. I el problema també és que el protocol l'obre una part interessada o una part implicada en l'assetjament.
20: Encara a dia d'avui jo m'acostumo a trobar respostes d'escoles dient «Bueno, però és que no era assetjament». A veure, no es pot saber si era assetjament o no, si no s'ha aplicat el protocol. Si tu no apliques el protocol de seguida, els rols es consoliden. És a dir, la víctima cada cop és més víctima, el líder s'empodera, líder negatiu, però líder. És molt més difícil de revertir aquesta situació.
18: Mentre s'obren els circuits corresponents que si hi ha delictes comesos per majors de 14 anys poden arribar a l'àmbit judicial, el centre té una responsabilitat educativa. Malgrat que no s'aplica en tots els casos, l'enfocament restauratiu és un procés que permet implicar la persona que ha patit la violència, la que l'ha exercida i el conjunt de la comunitat educativa. No és una mediació perquè existeix una desigualtat en la relació, però proposa fer un abordatge profund del conflicte. Ho explica la Sabina Negro, tècnica de l'equip d'enfocament restauratiu global.
21: El càstig que fa acostuma a intervenir únicament sobre aquesta punta de l'iceberg de la violència, però no permet, no dona eines de transformació ni per qui ha patit, ni per qui ha exercitat violència, ni per la família i ni per la comunitat educativa. Darrere de les conductes de violència hi ha necessitats humanes no satisfetes i estratègia inadequada per poder-hi donar resposta.
18: L'abordatge és diferent per cada part implicada.
21: Pel que fa a la persona afectada, l'acompanyament es basa en donar credibilitat al que han viscut, crear un espai segur, i mitjançant la conversa restaurativa que segueixen un guió i una estructura que permeten que la persona sigui escoltada, la persona afectada pugui expressar el seu malestar, pugui identificar i expressar què necessita per recuperar la seva agència, el seu poder personal. Per la persona que ha exercit la violència, l'objectiu és que assumeixi aquesta responsabilitat dels seus actes. I a través de la conversa restaurativa pot prendre consciència que l'impacte real de les seves accions cap a una altra persona han generat molt de dany i molt patiment. És com un despertar de l'empatia.
18: Tot i que les seqüeles de l'assetjament són nombroses, la Noa ha reprès la seva formació i el Brian actualment treballa com a educador social i, a més, és activista.
17: Volia tornar a estudiar, però no estudiar a casa, no. Jo volia anar a una aula. El PFEI és un programa de formació i inserció que ajuda als joves que no tenen l'ESO. Jo em vaig posar en comerç. Pues t'expliquen de comerç, després fas les pràctiques i això t'ajuda a inserir-te al món laboral.
16: La vida doncs, ha fet que pugui fer contingut a les xarxes. Això s'enllaça molt a la superació, perquè gràcies a fer contingut a l'activisme i parlar-ne obertament al món, ha fet que poquet a poquet vagi superant aquesta por. Si jo he patit durant 12 anys bullying i aquí t'ho estic jo dient i ho he superat, per què la persona que està veient això no ho pot superar, no?
18: Tots dos reconeixen, però, que encara queda molt per fer en la prevenció i l'abordatge de l'assetjament escolar. L'ONG Educo alerta que un de cada quatre alumnes n'ha estat testimoni i que el 30% no denuncia per por.
7: Edició migdia.
8: La preocupació per l'auge de l'extrema dreta centra l'actualització del muntatge Bobetó i a la necessitat d'una illa que des d'avui i fins al 25 d'octubre es presenta al Teatre Lliure. Julio Manrique dirigeix aquest muntatge que ha reescrit juntament amb Ivan Benet i Cristina Genavet i Sergi Pompermayer. Montse Soto.
22: L'espectacle que ens parla d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota va inaugurar el 2020 la temporada alta de la pandèmia. 6 anys després, la peça ha estat reescrita en clau política i situada en un futur no tan llunyà, el 2030, en un context de temor i vertigen per l'auge de l'extrema dreta, com destaquen Ivan Benet i Julio Manrique.
23: Ens hem inventat un context
1: polític, més de canvis polítics en els quals el primer damnificat és la cultura, la sanitat.
2: Sense voler-nos fer-nos els guais ni escriure cap assaig polític ni tal, que no és la nostra feina, ni tenim l'autoritat, em sembla, per fer-ho, però sí intentem que hi hagi una atmosfera i que hi hagi pinzellades, coses, i a les quals assistim amb un cert espant sobre l'extrema dreta. I estem preocupats per això, estem preocupats per la IAT.
22: Mireia Xalà, Damien Basin, Ivan Benet, Cristina Genabat, Xavier Ricard, Marc Rodríguez i Andrew Tarbet conformen el repartiment de Bobetoia, que també aborda temes com l'amistat i la lleialtat, però també l'amor al teatre. L'obra va tenir com a punt de partida dos referents clau: la novel·la Fahrenheit 451, de l'escriptor nord-americà Ray Bradbury, que ens parla d'un futur on s'han prohibit els llibres, i La tempesta, de William Shakespeare, centrada en una illa on tot és possible. Bobetoia, la possibilitat d'una illa, estarà en cartell a l'Espai Lliure de Montjuïc fins al 25 d'octubre.
3: El teatre no recorda, el teatre espera.
23: Us demanarem que ens ajudeu a escriure'n el final. I així tots junts podrem culminar la nostra història.
8: Són gairebé 2:15. Moment ja per la informació esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Esports.

0: Golejada i del Barça a la segona jornada de la Champions femenina, 0-6 davant la Roma, i ara centrades les jugadores de Pere Romeu en el primer clàssic de la temporada, diumenge al Camp Nou, contra el Real Madrid a la Lliga. Mentretant, continua l'aturada la primera divisió masculina pels compromisos de les seleccions, i el Barça espera avui l'arribada de Rafinha amb molèsties musculars. Recordeu que van fer que abandonés la concentració de Brasil, però sembla, ja ho dèiem ahir, que no haurà d'estar una lesió i molt menys important. En el poliesportiu, important partit avui del Barça d'handbol, que juga a Egipte a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem d'un vell conegut, l'exentrenador blaugrana Pasqui, Xavi Pasqual, com sabeu, però anomenat Pasqui. Tot després d'una jornada amb un triomf important, el títol de Supercopa d'Europa per l'Atlètic Barceloneta en waterpolo i alguna derrota important també com la de l'Uni Girona a la prèvia de l'Eurolliga femenina, que la deixa fora de la màxima competició continental. Aquestes i d'altres qüestions a continuació. Comencem. I parlem d'aquesta segona victòria i amb golejada inclosa del Barça a la Champions femenina, un defensa títol, recordem-ho, i el que dèiem abans, les de Pere Romeu van guanyar i a Roma per un claríssim 0-6. Dani Esclusa, bona tarda.
1: Bona tarda, Marga. Doncs, sens dubte, un gran partit del conjunt blaugrana que situa ja momentàniament líder d'aquesta fase lliga de la Champions després d'aquesta golejada i l'ensopegada de l'Olímpic de Lió, que no va poder passar de l'empat a 0 a casa contra el Chelsea. Les de Pere Romeu van ser molt superiors durant tot el partit. Caroline Gra amb Hansen i Clàudia Pina van reafirmar el gran moment de forma en el qual es troben. Amb dues van marcar un doblet. Abans, la defensa de la Roma, Oladipo, va marcar un gol en pròpia porteria i Eva Pejor va tancar la golejada al minut 85. De totes maneres, Marga, i és curiós, sí, podríem dir, després de marcar 6 gols en una competició com la Champions i a camp contrari, que el que més hauria destacat és l'atac, però no. El que més va destacar del partit del Barça d'ahir va ser la defensa, i així ho explicava una de les capitanes, Irene Paredes.
2: Importantísimo, importantísimo tener portería cero, no encajar, además han tenido pocas ocasiones, eso da fuerza, va relacionado un poco con la manera de replegar todo el equipo, lo bien que estamos defendiendo. Esto da solidez al equipo y confianza para el señor.
1: I en aquesta mateixa direcció apuntava també una de les noves jugadores de l'equip aquesta temporada, la Martina Fernández.
3: Juguem molt bé a futbol, però també defensem molt bé. I, de fet, s'ha vist en un córner que hem tornat totes com boges per recuperar. L'ha recuperat, crec que ha sigut la Carolina, així que crec que això també ens defineix com a equip. La competitivitat que tenim, i crec que marcar 6 gols és igual d'important que tenir la porteria 0.
1: Doncs, sens dubte, important aquesta solidesa defensiva d'un Barça que va començar la temporada potser encaixant algun gol més del que és habitual, però que porta ja dues porteries a 0 consecutives. Amb tot, el tècnic Pere Romeu es mostrava molt content amb el joc del seu equip.
4: Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
1: Doncs tot notícies positives, com bé deia Pere Romeu, que va poder donar minuts a gairebé totes les jugadores que reincorporaven a l'equip. La central neerlandesa René Van Asten, ja recuperada de la seva lesió, així com tres de les jugadores recentment campiones del món sub-20 amb Espanya, Carla Julià, Aixa Càmara i Rosalía Domínguez, i Aitana Bonmatí, que va poder jugar els seus primers minuts aquesta temporada a la màxima competició continental. Tot això, marca en setmana de clàssic, recordem, aquest proper diumenge a les 5 de la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou.
0: Gràcies, Dani, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Efectivament, l'equip es centra ara en l'entrenament, la preparació per aquest primer clàssic de la temporada de diumenge, davant un Real Madrid que juga avui el seu partit d'aquesta segona jornada de la Champions a Anglaterra contra el Manchester City a les 9 de la nit. I mentretant, i com dèiem abans, en plena aturada de la primera divisió de la Lliga per les seleccions, el primer equip, Rafinha, vol aquesta hora cap a Barcelona després d'abandonar la concentració de la selecció de Brasil per les molèsties musculars que va patir Austràlia i que, com ja van dir ahir, no sembla que siguin lesió. I avui tenim molt poliesportiu. Hem de parlar d'un partit important del Barça d'handbol que disputa la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vesprem hongarès, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual, conegut com Pasqui. Jaume Riela, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. És la reedició de la final de l'any passat, que va ser un partit llarg, amb dues pròrrogues, i que el capità blaugrana Tim Engesan recorda molt bé.
6: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
5: Aquell dia va destacar per sobre de tots Emil Nielsen, el porter aleshores blaugrana, amb 27 aturades i fregant el 50% d'efectivitat. Va ser absolutament clau perquè el Barça s'endugués al Mundial de Clubs. Avui Nielsen estarà a l'altre costat, defensarà la porteria del Vesprem i, tot i que no va jugar l'intrescendent partit de dimarts per una indisposició estomacal, avui sí estarà sota els pals. El porter danès no és l'únic exblaugrana al Vesprem. Com és ben sabut, Xavi Pascual és l'encarregat de dirigir els hongaresos. A les seves files hi ha també el central Lucas Sindrich, el lateral Ali Sein, l'extrem Janis Lent i l'especialista defensiu Tiagus Petrus. Per acabar-ho d'adobar, tindrem un duel de germans, els Elderrà. Yehi Elderrà a les files del Vesprem i Seif defensant el conjunt blaugrana. A les 8 de la tarda, aquesta final, a la nova capital administrativa d'Egipte, el Barça aspira a guanyar per setena vegada el Mundial de Clubs.
0: Gràcies, doncs, sort pel Barça d'handbol, que ja sabeu que és un equip guanyador. No ho va ser ahir el Granollers, que va debutar la competició europea, és la Lliga Europa, la competició que disputa, i ho va fer amb derrota a la pista, això sí, d'un dels favorits per guanyar la competició, el Flensburg alemany, per 40-31. Malgrat la derrota, el tècnic ballassà Antoni Rama es mostrava orgullós del partit dels seus jugadors.
7: De grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé. Potser el que ens ha faltat és això, és més recanvi de jugadors, més número de jugadors, poder entrar, descansar, tornar a sortir i tornar a portar, però bé, en global molt, molt contents.
0: Doncs contents, malgrat la derrota, queda moltíssima competició. Era tot just el primer partit. Cal recordar que el Granollers tenia molt bon record de la seva darrera visita al Flensburg quan va guanyar el partit contra pronòstic i es va classificar per la final a 4 de la competició de la temporada 23-24, ara fa 3 anys. I en bàsquet, tampoc va poder guanyar el Manresa en el seu debut a l'Eurocup, també primer partit d'aquesta segona competició continental. Va perdre la pista del PAOK de Salònica per 93-78. I derrota també, aquesta per 3 transcendental de l'Uni Girona contra el Lemla Conut Turk a Fontejau. Una derrota que deixa l'equip català fora de la màxima competició continental, l'Eurolliga, que era el gran projecte esportiu de la temporada. Anem a Girona. Josep Guardiola.
8: Quan després d'una primera part igualada, 36-39 al descans, les gironines es varen estar molts minuts de la represa sense anotar i varen veure com encaixaven en els 10 minuts del tercer quart un parcial de 10-26 en contra, que feia anar el marcador a 19 punts de diferència desfavorable. Ja varen saber que l'Eurolliga s'escapava. Al final del partit, 69-81, i Roberto Iñiguez reconeixent que el seu equip poca cosa hauria pogut fer-hi més.
9: Nosotros hemos demostrado que igual no, que no nos merecemos. Si no ganamos en casa a Enla, que estar en Euroliga, es así. O sea que es justo que no estemos.
8: De fet, l'entrenador de les gironines anava més enllà i assegurava que el seu equip ara mateix no té qualitat per competir ni en el rival d'ahir ni tampoc a l'Euroliga.
9: Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad, no hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. O sea, les queremos poner en este punto, però estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivell que no llegan.
8: L'Espart Girona entrarà ara al grup K de l'Eurocup, on tindrà com a rivals a la fase inicial el Keltern d'Alemanya, el Montana de Bulgària i l'Ostrava de la República Txeca.
0: I després de tantes derrotes, parlem d'una victòria important d'un equip català, la de l'Atlètic Barceloneta, i a la piscina de Sant Sebastià davant del seu públic quan es va proclamar campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo 12 anys després. Germà García, bona tarda i amb protagonista.
10: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs efectivament, l'Atlètic Barceloneta es va proclamar per segona vegada en la seva història campió de la Supercopa d'Europa. Ho va fer ahir a la seva piscina de Sant Sebastià per 10-8 contra el Marsella. Un bon partit, nivellat al final, molt bé al principi, on el Barceloneta, sobretot en el primer temps, va arribar a tenir la màxima renda de 4 gols per davant per arribar al descans 8-4. Al final es va complicar una mica perquè en el tercer quart no hi va haver gols, però al final, com dic, 10-8, i el més important és que aconsegueix la seva segona victòria. La primera la va aconseguir l'any 2014, també a Barcelona, a l'Espicornell. En aquesta ocasió ha sigut a casa seva i estic precisament amb el seu entrenador, en Fran Fernández, que no va poder estar a la banqueta ahir perquè estava sancionat. Fran, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Bueno, contento por el resultado, por la victoria, por lo que significa para el club conseguir este título. y a la vez, pues bueno, también con ganas de tener tiempo para trabajar y sacar el máximo rendimiento, el jugo del equipo que tengo. Hoy nos ha quedado esa sensación de que podíamos mucho más, hemos tenido que sufrir, pero orgulloso de mis chicos y del resultado.
10: ¿Es pateix més quan no ets el primer entrenador? Ho dic perquè has vist el partit, però estava sancionat.
11: Sí, es muy difícil verlo desde la grada, sí. Además me he querido comportar, he querido respetar las reglas, no hemos querido buscar ninguna triquiñuela para intentar comunicarme, he querido dejar tranquilo a Víctor, que lidere el equipo, y lo ha hecho fantásticamente bien. Al final lo importante es que el equipo venga trabajado, y el entrenador, pues bueno, a veces estamos allí solo para gestionar, pero con los jugadores que tengo es muy fácil dirigir este equipo.
10: Has aconseguit una fita importantíssima, i és aconseguir les dues supercopes, i les has guanyat primer com a jugador i després com a entrenador. Això és, t'ha d'omplir de goig, d'orgull.
11: Sí, lógicamente, a ver, ganar siempre sabe a gloria. Estar presente en la historia del club, seguir escribiendo páginas es maravilloso. Y ahora, pues bueno, vamos a tener que inventarnos algo, ¿no? Pero queremos seguir ganando.
10: El repte aquest any serà molt més complicat, eh? Mira que ja ho va ser l'any passat, per aconseguir d'una vegada per totes, 12 anys després, la Champions. Però aquesta vegada la cosa està dificilíssima.
11: Sí, pero vivimos de retos. Al final eso es lo que nos mantiene motivados. Imagínate, de la otra manera no tendríamos motivos para venir cada día a la piscina. Encontraremos nuevos retos, defender el título de campeón es muy bonito, viajar por Europa sabiendo que las piscinas nos van a recibir con ganas de hincarnos el diente. Es un reto mayúsculo y lo aceptamos, y vamos a intentar defender, ja no defender, sinó volver-lo a fer.
10: La plantilla pràcticament és la mateixa de l'any passat, però reforceu amb un home importantíssim com és Francesco Di Fulvio, que és tota una llegenda del waterpolo europeu i italià. Encara hi ha més consistència a l'equip.
11: Sí, no, y sobre todo, aparte de la experiencia que nos transmite, es que está muy ilusionado, se le nota en el día a día que está feliz de estar aquí, que nos quiere, viene para hacernos aún más grandes, y es que lo digo, si pidiera más sería egoísta, con ganas de también de ayudarle a que se integre poco a poco en el equipo, de crear nuevos sistemas, y este equipo nos tiene que invitar a soñar y a disfrutar mucho.
10: Molta sort de cara a aquesta temporada i enhorabona pel títol d'ahir.
11: Muchas gracias.
0: Doncs gràcies a tots dos, Jaume García i també a l'entrenador de l'Atlètic de Barcelona, i felicitats per ells. I parlant d'entrenadors, ara n'escoltarem un altre, perquè ha començat la lliga de rugby. Recordeu que la Sant Boiana no és només un històric, sinó que és el degà del rugby espanyol, però ha passat una temporada complicada. L'any passat va estar a punt de perdre la categoria i ha apostat per un nou projecte que lidera l'entrenador xilè Ricardo Cortés, amb experiència internacional. Ell va passar ahir pel programa El Quart Temps de Ràdio 4, i entre altres coses va explicar que no es tracta ja de no patir, sinó de fer gran de nou la Sant Boiana.
12: Indudablemente que sí, claro. Dirigir al club más antiguo de España obviamente es un reto grande, es una responsabilidad muy grande, defender todo este legado que tiene este gran club. Yo personalmente creo que tiene el club en sí, tiene gente muy buena, tiene chicos que vienen subiendo al plantel superior, muy técnicos, muy buenos jugadores, y creo que este año también vamos a apostar un poco a eso.
0: Doncs el que volen és aspirar de nou als títols. Cal recordar que la Sant Boiana no guanya la Lliga des del 2022 i, com dèiem, la temporada passada va patir per conservar la categoria. De tota manera, ha començat guanyant la primera jornada de Lliga enfront al Salvador. I encara parlem de tennis, que ara creu per dues tenistes catalanes al torneig a Pequín. Paula Badosa ha superat la primera ronda, derrotant l'australiana Daria Kasatkina per 4-6, 7-6 i 6-4. En canvi, la tenista de Blanes, Marina Bassols, ha quedat eliminada de la competició. Ha perdut el primer partit a la primera ronda per 6-4 i 7-6 aquest mateix matí. I també parlem de motor, perquè es disputa la tercera etapa del Rally de Marroc, que és la penúltima prova del Mundial de Rides, i el català Edgar Canet de moment és tercer a la general, ha sortit tercer en aquesta etapa tercera que s'està disputant a hores d'ara. Per tant, el que expliquem és tennis, motor, i d'aquesta forma acabem els esports d'avui, tot recordant que el Barça de futbol a la Champions d'ahir va guanyar 0-6 a Camp de la Roma. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.